Bon dia, Pedro. Ben no ara quin veure fa molt i nan boi nan que ara gata no tant de montar que jo m'sena pentim tot no aquin nan que m'ha urat no ara kuna anen endaro pon kuna i gana nan cara cro que no andara tair quin ta pesa mai tot tot men que cara ho jo que mentre pone com ara mai en cara cro porto i ja va tot buina tira que no andam tair que jo mentre pone com ore ri tai mai i can.